0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
2: moment. I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 4.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
6: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
7: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: I escoltar-te tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: El amor.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Per recetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació tranquil·la a les carreteres amb només una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys en la infraestructura. I també en mobilitat, un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus i 6 menys greus, i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir, de fet, amb normalitat aquest matí a primera hora, i TMB investiga ara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit també aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat espais de bany per recomanació també dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'Estat amb aquesta connexió directa. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat del projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I pel que fa al temps del dia, estarà marcat avui pel domini del sol amb alguns núvols baixos, això sí, ara al matí, especialment a la Costa Daurada, i també nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i també al nord-est, que no deixaran cap precipitació. Pel que fa a la temperatura, continuarà avui pujant, amb màximes que podrien arribar avui als 38 graus a Ponent i valors generals entre 34 i 36 a gran part de l'interior, mentre que al litoral augmentarà també la sensació de xafogó. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
5: Te lo dije bien
6: clarito. Permanece la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Abrera, Hora 23.
8: Ràdio Reloj.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
11: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
12: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Connecta't a Ràdio Obrera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Oh,

Just keep on rolling.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el PAC perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació encara tranquil·la a les carreteres amb una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carril tallat i retencions habituals als accessos de Barcelona, també a la 2 a Cornellà, a la P7 a Barberà i, finalment, a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys a la infraestructura. I també un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'LU del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus, 6 menys greus i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir amb normalitat aquest matí a primera hora i TMB investiga encara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, també diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament els incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos, també mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de banys per recomanació dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle a hores d'ara és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
4: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
3: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. La sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Bon dia, dimarts 28 de juliol. Benvingut, benvinguda aquí a Fórmula Matí, a Ràdio Abrera. És el moment de començar aquest programa. Durant 5 hores estarem junts. Un munt de cançons preparades i, com no, també un seguiment minut a minut de l'actualitat. Comencem el programa amb una última hora perquè han matat a ganivetades un home al mig del carrer al barri de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat. Ampliem aquesta informació d'aquí a uns minuts. Parlem d'incendis. El flanc nord de l'incendi de Madrid, el que toca Àvila, és el que més preocupa als equips d'extinció. Tant que s'ha autoritzat de manera excepcional l'ús dels mitjans aeris a la nit, fins les 10, i que s'enlairin avui dimarts el més aviat possible, fins i tot abans que surti el sol per la gravetat de la situació. I és que a les 11 del matí d'avui hi ha prevista l'entrada a la vent del sud, que pot complicar molt les tasques d'extinció. Aquest punt crític és a l'entorn del pantà de Sant Juan, a 70 quilòmetres a l'oest de Madrid, on el foc ha calcinat el terreny costaner i ha arribat fins i tot a cremar barques que suraven a l'aigua. També ha obligat a confinar dues localitats més aquest vespre, a Santa Maria de l'Alameda, de la Comunitat de Madrid, i les Navas del Marquès, que ja forma part d'Àvila. I s'ha tornat a recordar que és obligatori desallotjar Zarzalejos, que ja tenia ordre d'evacuació. La concentració de mitjans aeris i terrestres i els treballs dels bombers a la zona fins a l'extenuació, ha dit el ministre Marlaska, que és el ministre d'Interior, ha permès parar el foc abans que arribi a Valdemaquemada, que està desallotjada. Fins a 400 efectius han treballat aquesta nit al pantà de Sant Juan. L'altre incendi que estem molt pendents és el que va començar dissabte a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, que ja ha cremat 8.500 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest dilluns al vespre, en què s'ha anunciat el retorn a casa d'alguns dels veïns desallotjats, en concret 6.000 persones de 4 barris evacuats a la Vall d'Uixó, Toledo, Carbonaire, Sant Antoni i Sant Josep, que ja poden tornar de forma immediata. També s'ha anunciat l'aixecament del confinament de la Vall d'Uixó a partir d'avui dimarts, des de les 8 del matí. Altres temes, el judici del cas Kitchen acaba amb totes les mirades posades en l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. La previsió és que avui dimarts la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, pronunciï el vist per a sentència. Fernández Díaz quedarà pendent d'una decisió que, si el tribunal segueix el criteri de la fiscalia, li pot acabar suposant una pena de 15 anys de presó. Totes les acusacions consideren que el judici no ha servit per exculpar l'exministre, tot el contrari. 8 i 12 minuts, la línia L1 del metro de Barcelona ja funciona amb normalitat avui dimarts, després de l'incendi d'aquest dilluns al recobriment de la catenària entre Clot i Glòries. El foc, que ha quedat extingit poc abans de les 8 del vespre, ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries, a tancar la de Clot i a evacuar un tren. Segons TMB, el foc tindria l'origen en una peça de revestiment del túnel que s'investiga si ha cedit i si ha cremat o bé a la inversa. El tren no ha arribat a la zona del foc, sinó que ha quedat a uns 50 metres de les flames. Recordin que 130 persones han estat ateses pel SEM. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, un altre cas que queda resolt després de la sentència del TJUE que avala la llei i el primer que afecta un membre del govern de Carles Puigdemont. I és una notícia d'aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra, com dèiem, han detingut aquesta matinada el suposat autor de l'apunyalament mortal que han tingut lloc poques hores abans en plena via pública al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. La víctima, un home de nacionalitat equatoriana, ha rebut diverses ganivetades al pit i ha mort malgrat els intents dels sanitaris per salvar-li la vida. Els fets s'han produït a la confluència al carrer de les Bòbiles amb el carrer de Pedraforca. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM s'han desplaçat fins al lloc després de rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. Quan els serveis d'emergència han arribat, la víctima es trobava en estat crític. Segons han explicat diversos veïns de la zona, l'agressor s'ha acostat a la víctima a peu i li ha atacat amb una arma blanca. Alguns testimonis asseguren que li ha clavat dues ganivetades a la zona del pit abans de fugir corrents del lloc dels fets. Segons les primeres diligències policials, agressor i víctima es coneixien, tot i que encara caldrà avançar en la investigació per determinar quina relació mantenien i aclarir el mòbil de l'atac. Per a sa de la mitjanit, el jutjat de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat s'ha encarregat de fer l'aixecament del cadàver i obert formalment la investigació. El cas l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana a Sud. És el tercer assassinat que registra aquest any a l'Hospitalet de Llobregat. Temperatura 22 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Tens el 672 94 47 50.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Obrera.
4: Ràdio Obrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioobrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Obrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
0: Doncs és un plaer estar aquí amb tu en aquest dimarts 28 de juliol, 8 i 17 minuts. Arriba Jordi Ninus, que ens presenta Sota la meva pell. L'artista català ens convida a endinsar-nos en aquesta història d'amor.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Tenim la nova cançó de La Llave, Más que todo. Torna a demostrar la capacitat de la banda de crear cançons properes i plenes de bon rotllo.

Hem arribat a 8:45 del matí. Els termòmetres faran un pas endavant avui dimarts. La nit ha estat entre fresca i suau en conjunt, amb un ambient nocturn encara de luxe en moltes comarques, però s'han repetit mínimes tropicals en punts del litoral i del sud. Les màximes pujaran sobretot al Pirineu, a l'interior i al nord-est, amb més calor però encara sense arribar als extrems. La majoria de valors es mouran entre els 32 i els 37 graus al prelitoral i a l'interior, però a Ponent es podrien superar aquestes xifres. Tot plegat amb una calma absoluta i un sol radiant a tot arreu. El vent del nord desapareixerà de tots els extrems del país i la dorsal anticiclònica ens anirà abraçant. Malgrat alguna nuvolada a la tarda al Pirineu, no s'esperen ruixats en lloc de Catalunya. A partir de demà, la calor tornarà a ser extrema. Se superaran els 35 graus en diversos punts de l'interior i del prelitoral, mentre que a Ponent demà ja es poden assolir superar els 40. El Meteocat ja ha emès els primers avisos per calor intensa en diverses comarques de Lleida de cara a dimecres, avisant que aquest episodi pot derivar en la quarta onada de calor de l'estiu en zones de l'interior. Una calor que tocarà sostre durant el segon tram de la setmana, amb un ambient molt càlid a tot arreu i xafogor marcada a la costa. Les nits també seran cada cop més càlides. França o els països del Benelux també patiran temperatures extremadament altes per enèsim cop aquest estiu. Una situació que no ajudarà gens a extingir els greus incendis que hi ha actius a Espanya i França. I tot plegat, sense pluges a la vista, més enllà d'algun ruixat de tarda a mitjans de setmana al Pirineu. Ara mateix tenim una temperatura a Abrera de 22 graus. Arriba el nostre moment de recordar. Recordarem un dels grans fenòmens de la música urbana. Noel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna i J Balvin van unir 5 de les veus més importants del gènere a la cançó China, que es va convertir en un èxit mundial. El tema fusiona reggaeton, pop i ritmes llatins amb una producció espectacular. Una col·laboració històrica que continua sent imprescindible a qualsevol festa.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Laura Wes i Kaidan presenten Menxules, que és una proposta actual plena d'energia i amb el segell de la nova escena musical catalana.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Júnior Míguez i Juan Fit, en aquesta col·laboració plena de força, emoció, ens agrada, eh? Bon estiu. Me llama loco.
2: Dicen que estoy loco y qué va a pasar. La vida es un juego y la quiero bailar. No sigo las reglas.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Aquí tenim a Leire Martínez, Cabeza de ratón, aquesta cançó que reivindica la importància d'aprendre les pròpies decisions.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja ha també anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una variant A2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, A2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica, Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar, recordem, durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de la avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost inclòs. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a l'enllaç amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut de les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran durant els mesos de juliol, agost i setembre, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia, A2 i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 2 quarts de 4 i servei d'acollida de tarda de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 5. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dimarts 28 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol de 5 a 7 es faran les manualitats careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol de 5 a 7 es farà l'activitat de cloenda de la bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Passen 8 minuts de les 9, comencem nova hora amb L'Emot i Dile a tu ansiedad, que és una cançó que posa paraules a les emocions, eh? I convida a afrontar les pors amb valentia i sobretot esperança. I tot seguit serà el torn de J. Martín i Milo amb la cançó Besito, que és una proposta fresca que fusiona pop i música urbana amb una melodia que enganxa i és molt d'aquest estiu 2026.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Lola Índigo, Lucho RK uneixen les seves veus en aquest Bachatón de la L, una cançó que fusiona l'essència de la bachata amb l'energia del reggaeton i el pop urbà. Una proposta que està plena de ritme, que convida a ballar en aquest dimarts 28 de juliol.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Julia Blum, ara em somiaves per. Una cançó delicada i plena de sensibilitat. Recorda que, de vegades, els somnis més grans comencen quan ens arribim a imaginar-los desperts.

0: Dos quarts de deu, un apunt d'última hora, ho acabem de conèixer. Activades 7 dotacions dels bombers per atendre una incidència a la empresa Sintesia de Castellbisbal. La situació està controlada, s'ha tractat d'una fuita d'oli tèrmic que en contacte amb l'aire s'encén espontàniament, no ha afectat l'interior de la indústria, no hi ha persones ferides. Estem intentant ampliar aquesta informació d'aquesta incidència en aquesta indústria de Castellbisbal. Ampliem aquestes dades d'aquí a uns minuts. Ara recordarem una de les col·laboracions més romàntiques de la música llatina. Becky G i Paulo Londra, que van unir les seves veus amb el tema Cuando te besé, que va conquerir milions d'oients amb la seva barreja entre pop urbà i melodies plenes de sensibilitat. Un èxit que continua emocionant i que s'ha convertit en tot un clàssic dels dos artistes. Yeah.
1: Y cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
2: Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: S'ha activat la prealerta del Plasecat per aquesta fuita d'oli tèrmic a una empresa a Castellbisbal. Prealerta del Plasecat, fuita d'oli tèrmic a la empresa Sintesia Tech a Castellbisbal, al Vallès Occidental. La instal·lació ha estat evacuada preventivament. No consten persones ferides ni afectació a l'exterior de l'empresa, segons ens confirmarien des de bombers, que han activat ara mateix 7 dotacions per atendre aquesta incidència, recordin, a l'empresa Sintesia de Castellbisbal. La situació, ens informen des de Protecció Civil, que està controlada. S'estan fent revisions. S'ha tractat d'una fuita d'oli tèrmic a 300 graus i que contacta amb l'aire s'encén espontàniament. No afecta l'interior de la indústria i no hi ha persones ferides, segons aquesta última hora. La prealerta del Plasecat activada. I aprofitem per comunicar que l'atur català baixa amb força i se situa en el 7,9%. Més informació a les 10.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Ai, amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Arriba Mafalda Cardenal, que està presentant ara la seva nova cançó, Creo que te quiero. És una proposta plena de sensibilitat que confirma el talent que és d'una de les veus emergents del panorama musical. Una cançó íntima i sincera, sobretot.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Love for Lesbian i Judith Nederman uneixen el seu talent en aquest tema, Ojalá. Doncs aquesta unió dona com a resultat aquest tema emotiu, elegant, carregat de matisos, que convida a escoltar-lo amb calma.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Manu Tenorio ens porta Como te pido perdón, aquesta balada que ja sona, cargada d'emoció, que parla del penediment, de les paraules que consten de dir i del desig de recuperar una persona important.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Des de Puerto Rico arriba Lunay. Ens sorprèn amb Ojalá, aquesta cançó que combina romanticisme i ritmes urbans per explicar la història d'un amor que encara desperta records i emocions.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. Van també degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí. En sentit Barcelona també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o envia un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. El dimarts 21 de juliol passat a la tarda va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Ràdio Abrera.
4: Hola, me llamo Esther Y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
5: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
6: Ana Fusalba Oviedo i ens agrada molt el curs. Ha sigut tan retingut.
3: I sentim també la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
7: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
3: El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
9: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
8: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
9: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
8: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
10: Temperatura de 25 graus, iniciem una nova hora amb una col·laboració de luxe. Manuel Turizo i Maluma obren amb aquest tram del programa amb Ambichao. No, a Pambichao, ara sí. És una cançó carregada de ritme, amb tota l'essència de la música urbana més actual. Una proposta pensada per pujar l'energia, ja, eh? I després, el torn de Luis Fonsi i Feid, coneixen talent amb Canviaré, un tema que fusiona la sensibilitat del pop llatí, que pop llatí amb els sons urbans del cantant colombià.
11: Qué rico, mi amor.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
0: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Des de Colòmbia, Maisac, Fate i Maluma uneixen forces a Tentiendo, versió remix, aquesta col·laboració que fusiona pop urbà i reggaeton. Tres de les veus més destacades de l'escena colombiana donen forma a aquesta cançó plena de ritme, emoció i molta complicitat. Ens agrada molt.

26 graus, 10 i 30 minuts. Recordarem ara una de les grans col·laboracions de la música urbana, Farruko, Anuel AA, Sek, Zion i Mike Towers, que van unir el seu talent amb el tema Si se da. El tema parla de deixar que les coses flueixin sense forçar-les. Gaudir del moment. Un èxit que va reunir 5 dels artistes més influents del gènere en una col·laboració que és imprescindible. This is the remix.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Des de Colòmbia arriba Nampa Básico, que ens regala Ojitos Playa, aquesta cançó d'estiu que combina la seva característica sensibilitat amb aquesta sonoritat urbana, suau, envoltant. Ai, els records d'estiu, parla de transmetre calma, de llibertat. Camí de les 11 del matí, en aquest 28 de juliol. Bon dia.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Ningú ens acosta a la cançó I mai t'ho he dit, que és una cançó íntima, plena de sensibilitat, que parla d'aquells sentiments que, per inseguretat o per por, mai arriben a expressar-se.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des d'Astúries, Melendi firma Mentiras Arriesgadas, una cançó que explora les conseqüències

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Omar Montes, Chillo i Fernández amb aquest Perdona mi amor. I és que, de vegades, demanar perdó és el primer pas per començar la nou.
2: Esta llamada está siendo efectuada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè ha millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
4: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la 55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
3: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Moreno, Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Ja són 28 els graus de temperatura. Obrim nova hora amb tota la essència del flamenc de la mà del Niña Pastori i el seu bamboleo. Aquesta versió que fa ella plena de força, emoció i que transmet passió des de la primera nota. I tot seguit escoltarem a Mario Osorio amb Mi Mundo Entero, una cançó que parla de l'amor com el motor que dona sentit a la vida.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Marina Freixas ens deixa aquest xulo romàntic, aquesta cançó fresca, irònica. És una proposta divertida i moderna que confirma el seu estil propi dins la nova escena musical catalana.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: És el remix de Algo Bonito, el tema de Nino Vargas, ara també amb Omar Montes, Dani Om i Kevencito el 13. Quatre artistes que aporten el seu estil propi a un remix carregat de ritme i emoció.

dos quarts de dotze, recordarem ara mateix un dels grans himnes de la música urbana. Bad Bunny, Jai Cortez i J Balvin van revolucionar les plataformes digitals amb el tema No Me Conoce. Aquesta és la versió remix que va donar una nova dimensió al tema original de Jai Cortez. El remix es va convertir en un èxit mundial, en una de les col·laboracions més emblemàtiques del gènere.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Des d'Operación Triunfo 2025 arriba Olivia Bay, que comparteix ara amb nosaltres Sin Miedo a Caer. És una proposta inspiradora que convida a fer el pas i mirar el futur amb optimisme, que és el que fem nosaltres sempre des d'aquí.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Des de Venezuela, Mau i Ricky fan sonar Amapola. Comparant la persona estimada amb la bellesa i la delicadesa d'aquesta flor.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Mèxic, Oscar Maidon i Rom amb aquest Sinaloca, una cançó que combina l'essència dels corridos moderns mexicans amb influències de la música urbana. És una proposta que confirma el gran moment que viu un dels artistes emergents més destacats de l'escena mexicana.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Melody dona una nova vida al Hilarie, versionant un dels grans èxits de la cantant brasilera Xuxa. L'artista transforma aquest clàssic infantil en una proposta festiva, plena de vitalitat, mantenint l'essència alegre d'una cançó que va marcar tot

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Des de Puerto Rico, Osuna ens emociona amb aquest Millor de Antes, una cançó que reflexiona sobre els canvis que provoca una relació i sobre la necessitat de retrobar-se amb un mateix.

0: Prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la B20 a Barcelona deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7 a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar, recordem, durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost inclòs. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a l'enllaç amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut de les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran durant els mesos de juliol, agost i setembre, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera. i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 2 quarts de 4 i servei d'acollida de tarda de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 5. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dimarts 28 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol de 5 a 7 es faran les manualitats careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol de 5 a 7 es farà l'activitat de cloenda de la bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Comencem amb una última hora, perquè ha estat detingut a Bèlgica un home per amenaces que va intentar cremar la seva exparella i el fill a Tossa de Mar. L'home de 53 anys va intentar calar foc a la casa on vivia la seva exparella a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, i va escapar de Catalunya. Però ja està detingut. Ara començarem una nova hora amb Messaya i la seva cançó Armadura, que és una cançó que parla de la força interior. I tot seguit arribarà Pablo Alborán, Tiempos Bonitos, un tema cargat de sensibilitat i també és una cançó íntima, emotiva. Bueno, aquest és el segell inconfusible del cantant malagueny. 30 graus.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ara escoltarem a un duo. És el cantant xilè Sinaca, una de les figures més exitoses de l'escena urbana xilena, i acompanyada de Métrica, junts, contacto, contacto. La seducció i la possessió.

0: que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Des de Colòmbia, Poco Mocho ens acosta aquest bullerengue. Inspirada en el bullerengue, que és un dels gèneres

0: 2, 3, 4.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Miguel Cabrera, Marlo Music, Somos tú y yo, aquesta cançó que posa el focus en la complicitat i la força d'un amor capaç de superar qualsevol obstacle.

0: fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Yeah, yeah. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només...

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Dos quarts d'una, ara és el moment de recordar una de les cançons més personals de Karol G. Amb Amargura, publicada l'any 2023, dins del seu àlbum Mañana Será Bonito, l'artista colombiana posa veu al dolor que deixa un amor que no s'ha pogut oblidar. Aquesta fusió de pop llatí i ritmes urbans, aquest tema transmet nostàlgia. Dificultat de passar pàgina. És una de les peces més emotives del seu repertori.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Quim 87 ens porta el Xiri del Port, aquesta cançó fresca, festiva, que captura l'ambient de les nits d'estiu a tocada del mar. Una proposta alegre, desenfadada, per deixar-nos portar pel bon ambient.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Tots quatre havien estat condemnats per desobediència per permetre les votacions relacionades amb l'1 d'octubre, però ara el Suprem extingeix, per tant, la seva responsabilitat penal després de l'aval de la norma per part del Tribunal Constitucional i també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint el criteri de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora han exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa

0: També una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I també el govern ha aprovat un nou complement retributiu per al personal docent que començarà amb 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 de cara al 2029, tal com es va pactar al maig amb els sindicats. A més, també ha ampliat el complement per a especialitats amb dificultats per cobrir vacants i ha acordat que les dinamitzadores d'educació inclusiva passin a ser considerades tècniques docents. I Catalunya ha tancat aquest segon trimestre del 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres de Catalunya, valorava positivament aquestes dades.
1: Aquest trimestre marca un nivell històric de persones ocupades mai assolit anteriorment i estem ja a tocar dels 4 milions de persones ocupades. Xifra molt similar que vam veure recentment amb les dades d'afiliació a la Seguretat Social.
0: En el conjunt de l'Estat espanyol, la taxa d'atur s'ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca que ahir a la tarda va deixar un home ferit a la plaça de la Pedrera de Tarragona, a la part baixa. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari pel SEM, mentre que l'agressor va poder fugir abans de l'arribada dels agents. La investigació a hores d'ara continua oberta. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida de la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser també traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal també ha obert una investigació per tal d'esclarir les causes d'aquest succés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:15 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o envia un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. El dimarts 21 de juliol passat a la tarda va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrir l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Ràdio Abrira.
5: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
6: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
7: Ana Fusalba Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sido tan retingut.
4: I sentim també la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
8: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
4: El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
9: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
9: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
10: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
5: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
6: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
10: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
9: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
10: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ei, fletxa!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Tots quatre havien estat condemnats per desobediència per permetre les votacions relacionades amb l'1 d'octubre, però ara el Suprem extingeix la seva responsabilitat penal després de l'aval de la norma per part del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern ha prorrogat un any la declaració de la zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió al mercat de l'habitatge. Alhora han exclòs 22, entre els quals Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. A banda, el govern també ha aprovat un nou complement retributiu per al personal docent, que començarà amb 50 euros mensuals el 2026 i augmentarà progressivament fins a 170 euros al mes del 2029, tal com es va pactar al maig amb els sindicats. A més, també ha ampliat el complement per a especialitats amb dificultats per cobrir vacants i ha acordat que les dinamitzadores d'educació inclusiva passin a ser considerades tècniques docents. I Catalunya ha tancat el segon trimestre de 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. En conjunt de l'estat espanyol, la taxa d'atur s'ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%, una xifra que queda 2 punts per sobre del nivell català. Ja ha mort l'economista i financer Josep Vilarasau als 95 anys. Primer president de la Caixa, va dirigir l'entitat entre el 1976 i el 2003 i va impulsar la seva transformació en un dels principals grups financers de l'Estat, amb participacions en grans empreses com Telefònica, Gas Natural, Repsol o Aigües de Barcelona. I els casos de problemes de salut relacionats amb la calor han disminuït durant l'última setmana a Catalunya. Els centres d'atenció primària han atès 431 persones i les urgències hospitalàries 157, xifres inferiors a les de la setmana anterior. La majoria de casos corresponen a insolacions o cops de calor seguits de deshidratacions, segons les dades del Departament de Salut. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública, i en arribar-hi els agents van trobar la víctima sense vida i amb clars signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. Ara la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
5: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
4: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
3: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2 quarts de 5 a 7.
3: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. La sol·licitud es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
6: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials, podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: Amb tu, per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Fórmula migdia a Ràdio Abrera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'afegeixen 53 de nous, en surten, però, 22, perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
3: El fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
2: El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona mercat residencial tensat i, per tant, que ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el peu de l'accelerador. I el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, segons han confirmat fonts d'Hisenda. La reunió se celebrarà ara, finalment, el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. El nou model tenia garantida l'aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i del PP. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta. El Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia. Ahir, el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I el financer i economista Josep Vilarasau ha mort avui als 95 anys. L'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde, Jesús Navarro, i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Per part de la Direcció General, han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1, a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents. Estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch. Servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Infància. Joventut. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament de Brera, per tu i amb tu.

0: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat.
1: Busco el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir.

el cel, ni de plom ni de fang, per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància si

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Què escoltes al mòbil?
7: Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera?
7: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
6: En directe?
7: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
6: No.
7: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
6: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç al curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
3: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
2: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
2: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Activitats.
2: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Dimarts 28 de juliol, de 5 a 5.30, lectura en veu alta, educació per a pingüins, tots els públics. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19.30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera.
3: 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president d'RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
3: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
2: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo i trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
4: Abrera Informació, entitats, esports.
5: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya en aquesta mateixa categoria. També van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i María Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Mino Atao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i María Pérez. María va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
0: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
0: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: passa? Bombes, bombes. Bombes, bombes. Què passa? Bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i en la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat, per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura assenyala que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Per part de la Direcció General, han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
4: Abrera Informació. Infància, esports.
5: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1, a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents: estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluc: servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
4: Abrera Informació. Infància, joventut, esports.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluc, i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluc, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i dues porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de 4 cistelles i dues porteries, també hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat fa uns minuts que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes, que fa mesos que treballa, un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions, i ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar el model de finançament, doncs ara ja amb més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament, que ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya, no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com ha fet saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. El Ministeri d'Educació ha afirmat aquest dimarts que va contactar amb la Generalitat per avisar de les incidències que l'OCDE veia a les proves PISA catalanes, concretament unes taxes d'exclusió de l'alumnat superiors a les establertes. Tal com han confirmat fonts a l'executiu espanyol, va ser a l'abril del 2025 quan l'Estat va rebre una comunicació de l'empresa contractada per l'organització per aplicar les proves. Avui s'ha recalcat que el personal tècnic de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa es va posar en contacte amb els corresponents nivells tècnics del Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya i es van produir comunicacions sobre les incidències. Des del departament que dirigeix Milagros Tolón apunten que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions educatives i no es van traslladar a altres nivells, ja que en aquell moment tècnicament no es podia valorar l'abast ni les possibles conseqüències que aquelles incidències podien tenir. L'eclipsi de sol del proper 12 d'agost està causant furor a Lleida i és que les entrades gratuïtes per veure els espais habilitats per la praderia s'han exhaurit. Així ho ha comunicat l'alcalde Fèlix Larrosa aquest dimarts en una visita als treballs de neteja i desbrossament al voltant del camp de futbol dels Magraners, l'espai més gran amb previsió d'acollir 10.000 persones. Les entrades per aquest punt s'han esgotat en les darreres hores, mentre que les 1.500 del turó de la Seu Vella ja fa dies que es van esgotar. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que autoritza les companyies elèctriques a fer una inversió addicional de 17.900 milions d'euros fins al 2030 en infraestructures de connexió i protecció de la xarxa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
3: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
4: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu al pas pel carrer de Neto, la

0: banda de Sant Jordi, al carrer del Ter, al carrer de Marie Curie, al carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: A continuació, a Radio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roquebros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Dimarts 28 de juliol, de 5 a 5.30, lectura en veu alta, educació per a pingüins, tots els públics. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19.30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Sánchez arribant poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents del 1 d'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Badrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida una arritmia que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell i el Baix Empordà ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert de les autores locals Vanessa Coca i Verónica Gallardo i trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lliga en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
2: Abrera Informació, entitats, esports.
3: L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya en aquesta mateixa categoria. També van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i María Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa

0: en el màxim escenari estatal. En Via Olímpica 4, Carme Pasqual, Martina Medina i Julià Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En Via Olímpica 8 van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de Via Olímpica 5, Sofia Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: i veuen el que tu no pots. I ho faré millor, ho faré pels dos, i ho faré millor, si això és el que vol. Perquè tenim, tenim, tenim tot el temps del món.
1: Ei, avui fa el segon dia per estar així d'enfadats i fas tard.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera. Quan t'enfades cada...

0: quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.
1: A Radio Obrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A punt.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera

0: institució de les lletres catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult parcial concedit a Laura Borràs no ha contentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor, que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, Terrícmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel, i entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir "debe haver un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Gaspar, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no. No, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. Al meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: doncs, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Vigis, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí. Aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: i l'amor, eh? Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa, blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes que fa mesos que treballa. Un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels d'Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
3: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions, i ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Romero ha recordat que el nou model de finançament ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya i que no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com va fer saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. Protecció Civil ha activat aquest vespre el Pla Territorial de Protecció Civil.

0: El grup destinat a Castelló ha estat assignat al flanc esquerre de l'incendi, on treballa amb eines manuals, foc tècnic i línia d'aigua per consolidar el perímetre, des del nord de la població d'Artana, cap a l'oest. L'equip més a prop de la capital treballa a la zona de la Villa del Parado, on la prioritat és consolidar un sector del perímetre i mantenir-lo dins dels eixos de contenció. Per evitar represes, s'ha començat a fer revisió i remat dels punts calents i, per garantir l'accés, s'ha tallat un arbre que ocupava part de la via. I una dona morta aquest dimarts en un pis del carrer Andrade de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat el caso i han confirmat fons dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a 3:15 del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que podria ser la parella de la víctima. Això és tot de moment. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

Lady Antebellum. Aquest grup de Nashville va debutar el 2007. Va ser guardonat amb grup per l'Acadèmia de Música i pel New Artist of the Year per la Country Music Association l'any 2008. En els 53 premis anuals Grammy, el trio va guanyar la cançó de l'any.

va guanyar el top vocal grup dels premis ASM 2012, abril del 2012, un altre cop. I fins al dia d'avui, tu, encara en ballem de cançons d'aquesta gent. Avui ens porten la cançó Love I Found In You.

Dolly Parton. La cantautora de Tennessee és considerada una de les narradores amb més talents dins del country, amb moltes de les seves cançons basades en personatges i fets de la seva infantesa. Ha escrit més de 3.000 temes musicals i ha venut més de 100 milions de discos, fet que la converteix en una de les artistes que ha venut més discos en tota la història de la música. Per les seves composicions, el seu nom es troba al Saló de la Fama de Compositors, tant de Nashville com al total dels Estats Units. Avui ens porta la cançó Country is as Country Does.

l'artista que ens acompanya ara va néixer a Wick, a veure si ho dic bé, Wigwam Kung First Nation, Manitoulin Island, Ontario, Canada, i és filla de nadius americans. El seu cognom es tradueix com a Albada d'un nou dia. Les seves lletres fan referència sovint a les arrels seves. Ha actuat en diverses gires, tant al seu país com als Estats Units, junt amb el gran Brett Paisley i el Dierks Bentley. Avui ens porta la cançó My Roots Are Showing, les meves arrels s'estan mostrant, i el seu nom és Crystal Shawanda.

compte que ara tenim un altre digne d'Estora Vermella, amb Brad Paisley. El seu estil va des de la música country tradicional fins al rock del sud. I les seves cançons solen contenir tocs d'humor i referències a la cultura popular. En Paisley ha estat guanyador del Premi a Vocalista Masculí de l'any. Ha gravat 8 àlbums d'estudi. Tots els seus discos han estat acreditats com a discos d'or o amb un alt nombre de vendes. De fet, han registrat 25 senzills a la llista d'èxits del Hot Country Songs, dels quals 16 han arribat a ser número 1. I a més, toca la guitarra elèctrica de fàbula. Avui ens porta la cançó Camouflage.

Red Molly. Red Molly és un trio folklòric de noies format per Laurie, Abby i Molly. Realitzen obres originals compostes per cadascuna d'elles, així com portades d'altres compositors com Hank Williams. Des de Nova York ens porten la cançó Wichita.

Daryl Dutt. Originalment regular als circuits de Texas, es va traslladar a Nashville, Tennessee. Aviat trobant treball com a guitarrista principal, vocalista de fons i compositor. No us el perdeu. Avui ens porta la cançó Baby, Where's My Bottle?

I ara continuem amb uns altres dels grans de la música country texana. La cançó es diu I Don't Want You To Go, a ritme de rock and roll, el senyor Aaron Watson. Un dels grans ens porta la cançó aquesta. Aquest tio es caracteritza perquè de jovenet, quan era tan boia, no va voler firmar amb les grans companyies que de bon segur l'haguessin capat. Aquest torrent de cançons que tenia en ment el tenia que treure d'una altra manera. Així és que mai va voler firmar amb aquestes companyies. Sempre s'ha prohibit els seus àlbums i ha pujat al més alt de tot. Visca'ls fora de la llei! Here we go.

continuem a Texas. Marxós, com sempre, l'alegre Kevin Fowler. Aquesta vegada acompanyat del Cameron Nelson ens porta la cançó Beer Lease.

cançó que ve ara, Long Neck Bottles, ampolles de coll llarg, ens la porta Agbe Post Band, que és una banda del Texas Panhandle, que és ni més ni menys que el honky tonk abraçat a la música roots, la típica de les folklòrica de les arrels, la casa de conreu, la pansa de l'infern, el temps de vida, la forma de vida del país. Fins i tot la seva banda va rebre el nom després del seu passatemps favorit, beure tequila. El seu honky tonk sound colpejarà la pols de les vostres botes. Agbe Pose és la banda dels pobles texans.

0: Bé, companys, això ha sigut tot per avui. La setmana que ve, més country music, a la mateixa hora i al mateix canal, aquí, a Canal 20 Ràdio. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta bona estona.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: no deje sus pertenencias desatendidas. Please do not leave your baggage unattended.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien.
4: Permanece
5: a la escucha. A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Obrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: paso.
1: Hora 23.
0: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
4: That's right.
5: 107.9.
6: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Let's go!
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera. No sé.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de